0: Estem escoltant en Domingo Bonin amb aquest tema, Gitana Hechicera. I anem a xerrar d'aquesta cançó, i qui millor amb el seu autor, en Domingo. Domingo Bonin, molt bon dia, benvingut.
1: I molt bon dia a tots, com estem?
0: Molt bé, de dilluns i, bueno, disfrutant d'aquesta cançó, Gitana Hechicera. Bueno, explica'ns un poquet la història d'aquesta composició, d'aquesta lletra, d'aquesta cançó, Domingo.
1: Aquesta cançoneta va néixer d'un encuentro fortuito dins un ascensor.
0: Ah.
1: Un viatge de 15 segons, sí. De primer al tercer, vaig tenir la sort de trobar-me amb una senyora ben hermosa i ben bella,
0: sí.
1: Amb una mirada d'hechicera, una senyora gitana molt guapa i molt simpàtica.
0: Ah.
1: I bueno, i va sortir d'inspiració, no?
0: En 15 segons, Déu-n'hi-do, el que pot donar 15 segons per convertir aquest encontre en una cançó, no, Domingo?
1: Bueno, és el mèrit de la bellesa d'aquesta senyora,
0: sí.
1: Que em va encandilar.
0: Hi ha que veure a vegades si inspiració te pot venir en qualsevol moment, en qualsevol lloc, i de qualsevol persona, no, Domingo?
1: Sí, ja crec que som tots un continu d'emocions, i quan trobem que toca que fa clic i mos posa en marxa.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Te va costar molt escriure-la, compondre aquest tema?
1: Pues la veritat és que no. La veritat és que el dia siguient, després de dormir tot el vespre,
0: sí.
1: ja vaig obrir ulls pensant això de escriure.
0: Ah.
1: I va ser molt ràpid. A vegades passa això, a vegades hi ha cançons que se t'enroquen i duren i duren i no t'acabes d'acabar. I a vegades hi ha cançons que flueixen per elles mateixes i amb un parell d'hores has escrit la lírica.
0: A més, estem acostumats a escoltar les teves cançons en mallorquí, no? En aquest cas és en castellà. Clar, de vegades supos que és més fàcil inspirar-te amb una llengua o l'altra, i en aquest cas va ser amb el castellà, no?
1: Sí, com bé saps, el 99,9% de mallorquins són bilingües,
0: sí.
1: Per naturalesa.
0: Sí. I,
1: entonces, aquesta senyora era castellano parlante, i la cançó era per ella. És a dir, la lògica i el sentiment també me deia en castellano.
0: Uh-huh.
1: De fet, va sortir així. Les primeres paraules ja m'han sortit escrites d'aquesta manera. Va ser un instinto reflejo fora de vencer-ho.
0: Clar, te vas trobar amb aquesta senyora, però no has tornat a coincidir més amb ella.
1: No, la veritat és que no, i no sé ni què li diuen.
0: Això
1: va ser un pic que anava a veure la meva germana, que viu a un quint pis,
0: sí.
1: I bé, i quan jo estava baix, que anava a pujar l'ascensor, jo si va anar amb la vaquera, espera,
0: sí.
1: Va pujar l'ascensor enllà, i ella va davallar al tercer.
0: Uh-huh.
1: I després, des de planta, baixant al tercer pis, ha estat l'únic pic que l'he vist. I va bastar per néixer una cançó guapa.
0: El que seria guapo és que aquesta cançó li hagués arribat, no? Que l'hagués pogut escoltar, que no ho sabem, que potser sí.
1: No ho sabem, això mai se sap.
0: Clar.
1: Això sí que és un viatge d'ida per mai se sap si torna. I sí, seria guapo, però segurament si la sentís ella no sabria, no relacionaria que feia.
0: Clar.
1: Perquè jo també vaig ser molt discret, vaig veure el seu somriure i la seva mirada amb aquests ulls verds,
0: sí.
1: Que eren un paisatge selvàtic,
0: sí.
1: I clar, ja no vaig posar cara de bobo, o probablement no vaig intentar posar-la.
0: Sí, sí, i ja dins el teu cap ja va començar allò a fer feina, no?
1: Sí, no, el meu cap ja va dir uau. El meu cap va dir automàticament uau, quina senyora més guapa. Però no, jo vaig posar cara de poquet. Bueno, tios.
0: Quin temps té aquesta cançó? Quan va succeir aquest encontre, Domingo?
1: Pues jo crec que ja deu fer 2 anys.
0: Fa relativament poc, vull dir, no xerram de fa 10 o 15 anys.
1: No. Crec que si la tornaré a conèixer. Sí.
0: Bé, mai se sap, sí. Que un dia per aquelles coses es destí mos tornés a trobar junts, no?
1: Sí, bé, cada ratllada és un poble molt petit.
0: Sí.
1: I ens hi vam, perquè això se va donar en hivern.
0: Uh-huh.
1: En hivern, realment, són 800 persones que sempre ens trobàvem en el mateix supermercat.
0: Claro.
1: Per qualque manera, saps? O sigui, claro. És qüestió de temps que de probabilitat estadística
0: ens
1: torni a cruzar.
0: Sí. Sí, com se sol dir, no seria una casualitat, sinó una causalitat, no?
1: Exacte, exacte, sí senyor. Mm. Sí. Però no, no sé, tornant a fer pregunta, no sé si l'ha escoltat, perquè com tu saps, l'audiència és molt, molt mallorquina, molt, molt de nosaltres, de la nostra ràdio, en Ràdio Balear.
0: Sí.
1: I ella, pues, lògicament, és hispanoparlante, i bueno, i té, no,

0: a nom Mia, i li va posar aquest nom pensat perquè vosaltres podíeu sonar la meva cançó.
1: Clar.
0: O sigui, això sí que va ser un regalo estel·lar. Vull dir, no hi ha premi més guapo que fet de tirar una mina pel món. El nom de la meva cançó, això és increïble.
1: Fixa't.
0: És un gran premi.
1: Sí, és el millor regal que pots tenir, no?
0: Sí.
1: Lo de més, com diríem, són tonteries, no?
0: Sí, la veritat és que a vegades seran de tots els meus músics, me diuen, seran de Sergi i de com se llegeix, com s'experimenta Sergi, amb dos vessos fora dos vessos, amb populareta per popularitat, i jo haver estat tot un poquet, però quan la vostra estima del domingo ha passat això, vaig dir, uau, això sí que és increïble, no? Que una cançó meva arribi dins una família i li paguin el nom de la cançó a la seva filla. És guapíssim. Tampoc no els conec personalment, per la bona que arriba a la informació. Això sí que és guapa. Això sí que diu fins a on per arribar una cançó guapa.
1: Sí, són aquelles cançons que t'atures a escoltar i no només la melodia, sinó la lletra, el que significa, no?, el que estàs cantant, no, Domingo?
0: Sí, de fet, jo crec que les meves cançons, les meves pròpies, se basen més damunt la lletra que la melodia.
1: Sí.
0: Les meves melodies realment solen ser 4 o 5 acordes, no són massa complexes i són dolces, però no són melodies que destaquin per acadèmicament xerrant la seva estructura. Són melodies que sí, estan allà, però les lletres sí que serien totes de fa febres. Perquè són nostres, perquè són la vida real i quotidiana.
1: Sí. Doncs tindrem ocasió d'escoltar aquí a Ràdio Balear aquest tema, Gitana Hechicera, i com sempre de sa mà i sa veu d'en Domingo Bonin. Domingo, com sempre, és un plaer es poder xerrar amb tu de música, dels teus temes, com neixen aquestes cançons, que darrere de totes aquestes cançons hi ha una història. L'ho dit, Domingo, t'esperam en una propera ocasió, si t'assembla bé, per seguir xerrant. Clar,
0: sempre que vulgueu, és un plaer estar amb vosaltres, amb l'entena entre els vostres oients, i una hora bona per els 44 cumpleaños.
1: Gràcies. I esperem que siguem molt més.
0: Sí, fent música, donant música, regalant companyia i informant-te seguint. Volem matillar les notícies, que això també és molt important.
1: Clar que sí.
0: De veritat.
1: I gràcies a vosaltres, i tu també, Domingo, com a oient, per seguir-nos dia rere dia. L'ho dic, que tinguis una molt bon dilluns i molt bona setmana, d'acord?
0: Sí, sí, ja comença a ploure, aleluia.
1: Sí, aquí ha plogut fa poc, ara aturat, però bueno, a veure si refresco un poc, però segons les previsions, no. Demà seguirà fent calor, i dia avui també, però bueno.
0: Vaja. Bé, s'ha fet un poc més.
1: Ja queda poquet. Sí. Bueno, que vagi tot bé, Domingo.
0: Igualment.
1: Adéu. Igualment, adéu.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, la colcada, els cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats infantils, humor i molt més. Del 2 al 25 d'agost, Ferreries s'omple de vida amb les festes de Sant Bartomeu 2026, una festa per compartir i retrobar-nos i continuar fent poble. Molt Bon Sant Bartomeu, Ajuntament de Ferreries.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Balear tenim que xerrar del Mallorca, encara que no podem analitzar el partit d'aquesta segona jornada perquè encara no ha jugat. Juga avui vespre davant el Granada.
1: A les 9 i mitja.
0: A les 9 i mitja. Miquel Barrera, molt bon dia.
1: Bon dia, tingui.
0: Com està vostè?
1: Jo estic perfecte.
0: Animant, no?
1: Animat, animat i ojalà guanyem de 0-6.
0: De 0-6, perquè tant de gols.
1: Sí, perquè l'any passat, quan vàrem jugar contra
0: el Granada,
1: sí. Hi va haver un senyor que se va vestir de bisbe i me'l va donar, o de papa, no sé si era de papa o de bisbe, i me'l va fer la promoció. I el vàrem baixar i nosaltres no.
0: Doncs a veure si es compleix el teu,
1: ojalà,
0: la teva petició.
1: Ojalà.
0: Segis Mundo Morell, molt bon dia.
2: Bon dia, Jaco, bon dia a tots. El bisbe que era, però no era en Taltavull.
1: No.
2: No, que sé, perquè aquest és capaç de vestir-se també un camp de futbol i aquesta és la nostra emoció.
0: Jo no l'he vist mai, n'has vist bat el tabull a un partit de futbol.
1: No, jo tampoc.
0: A un camp, estic.
2: No deu poder treure suc. Per això no hi va.
1: Ah, també.
2: No deu poder treure suc, per això no hi va.
1: Vale.
2: Tampoc no l'he vist per la mareta. Que ja m'estranya.
0: No se sap. No se sabe, perquè passa tanta gent per allà que ja perdem el compte. Miquel, a més, avui tenim dos convidats especials.
1: Dos convidats especials.
0: Tu mateix mos els pots presentar.
1: Dos nebots meus, que, bueno, un és nebot i l'altre serà neboda perquè l'any que ve a casa en
0: Joan. Neboda política, diríem, no?
1: Exacte. No, de política no.
2: No, neboda pot ser.
1: Sí. No, una boda serà,
0: sí.
1: Perquè ja està fet, ja està tot arreglat.
3: Sí. Bueno, si vol, si vol, totavia no l'he demanat sa mà.
1: Sí.
3: Bueno.
2: Bé, no liem la cosa.
0: No liem la cosa, no que a veure si encara tindrem su culpa en altre.
4: Encara mos quedarem sense boda.
1: Sí. Que, a més, és el president d'una penya del Mallorca a València.
0: Ahà.
1: Que això és important.
3: Som en José Ramón Barrera, en parentesc de Miquel, no sé, qualcú.
0: Sí.
3: I tenim una penya de Mallorca que va néixer fa poc temps.
0: Sí.
3: I bé, pues me van elegir president. I mira, aquí m'ha quedat i aquí se tesorera.
0: I com surt la idea de muntar aquesta penya mallorquinista a València?
3: Mira, jo estava fent scroll per Instagram i vaig veure la penya a Mallorca.
0: Sí.
3: En penya mallorquinista a València. I jo vaig entrar perquè hi havia un enlace a WhatsApp.
0: Sí.
3: I vaig entrar i me varen veure que jo era el que més se movia, el que més mirava si tenien que fer això. I varen captar en el meu germà, Adrián Barrera, des d'aquí, un saludo. En el meu cosí, en Pedro Barrera també. Barrera no, Milla. Fer l'avisper.
0: Sí, vas moure tot, no?
3: I ahir me vaig sorprendre perquè en Albert, este que és director de comunicació de Mallorca.
0: Sí.
3: En Albert, sortia jo de l'aeroport i anava en su camiseta de Mallorca i Maria també, varen venir amb les càmeres i va quedar... dic, hòstia,
0: m'he fet famós, no?
3: S'han enterat. I no, i estaven esperant un fitxatge
0: sí.
3: Que segur que era aquest, crec que polaco, Bàsic.
0: En Buxa, no?
3: Buxa,
0: sí.
3: Esa.
0: Sí, en Buxa.
3: Estaven esperant aquest home, però me va dir, i jo li va dir, no, jo vinc aquí de vacances. tinc que arreglar unes coses, uns assumptes, perquè tinc que anar ahir a Somoix, a les oficines, i demanar la bendició, com Mallorca per ser oficial.
4: Sí, sí.
3: Perquè si no, el bisbe.
4: El bisbe.
3: Granada. I no res. Me va donar el seu telèfon, me va dir, tu escriu-me i ja ho arreglarem tot. Bueno, ahí queda, tampoc me fia molt, però
4: bueno, bé, almenys va tenir aquesta intenció, no, Sergis?
2: Se demostra que és un lot intel·ligent. No me fie mucho.
4: Sí,
2: jo tampoc me fiaria.
4: La coletilla està molt clara.
2: Jo tampoc me fiaria. I soy muchos.
3: No. Somos 9 de momento. ¿Y por qué estoy captando gente?
1: No, pero a mí me puede poner como...
3: Bueno, pues 10.
2: Estáis lejos de Tárbena.
3: ¿De Tárbena?
2: Del pueblo de Tárbena.
3: Estamos en la capital. Estamos en Valencia. Estáis
2: en Valencia.
4: Valencia capital, sí.
2: Pues estáis en Tárbena. Como hay muchísimos descendientes mallorquines, allá podéis captar mucha gente.
3: Bueno, pues iríamos a Tárbena a ver si...
2: Tárbena. Tárbena tuvo una... Bueno, más de la mitad de Tárbena es mallorquina.
4: Es la cuna mallorquina de Valencia.
2: Por lo tanto, ir a Tárbena a buscar asociados. Vale,
3: vale. Nos lo apuntaremos desde aquí a los seguidores mallorquinistas de Tárbena. Peña Sarroqueta.
4: Peña Sarroqueta.
3: Ah, no. Es el nom, varen ficar dos a llegir. Que era un de Maria, que era Penya Somós 1917, i la meua, que era Penya Che Sarroqueta, perquè juntava el Che,
4: sí,
3: valencià i Sarroqueta d'aquí.
2: Sí.
3: Però varen elegir Penya Sarroqueta a solos.
4: Molt bé.
3: I se quedava amb Penya Sarroqueta, aquesta lota meva. O no. Se va posar a plorar.
4: Se va endur una desil·lusió, una decepció, no?
3: Oh, no. És la primera dama.
4: Val.
3: És la primera dama.
2: Hombre.
1: Yo bueno. estoy asombrado porque es la primera vez que lo oigo hablar en mallorquín.
4: Bueno.
1: A mi sobrino.
3: Es como dona Borgoña.
1: Ah, vale.
3: Perquè tu xerres molt bé el mallorquí, però jo no, perquè a mi la meva influència va ser mon pare i en Tomeu Penya, tu diràs.
1: Claro, Tomeu
4: sí.
1: Penya.
4: Sí, però se desenvolupa bé, vull dir que...
2: Sí.
4: A veure, que aquí no tenim cap problema en xerrar les dues llengües.
2: Jo vull canviando, com
4: sí,
2: ho dius.
4: Som bilingües i no...
1: Jo, de hecho, jo, quan veo IB3, quito la voz porque no me da la gana escuchar
4: los comentaristas, ¿no?
1: Los comentaristas hablando en catalán. Ay, una televisió mallorquina. A fin de
2: TSPI més fina.
1: No, ja TSPI fina.
4: Aquí xerram en l'article salat.
2: Exacte, i punto, però ja està. Però a mi cal TSPI molt fina. És igual, tu, és igual.
4: I el Mallorca que juga avui vespre.
3: Avui vespre, sí.
4: A les 9
3: no, i mitja.
4: Sí, davant sí. del Granada.
2: Sí, perquè... Perquè no és futbol, és la Liga.
4: La Liga de Tebas.
3: Ets la Liga de Tebas.
1: És política.
2: No és futbol. Ell mateix ho diu, no és futbol, és la Liga. Sí. Aplacen partits, perquè mig equip del Madrid o el Barça té una diarrea.
1: Exacte.
2: O perquè han de jugar un trofeu o de tal, i s'aplacen els partits per la pròxima setmana. De fet, hi ha equipos de primera divisió que ja han jugat dos partits i el Madrid i el Barça només han jugat un, el tenen que recuperar la setmana que ve. El tenen que recuperar, bueno, aquesta setmana que començam, ara dimecres recuperen aquest partit. I a Granada, que ha hagut un terremotos, que no és per perill del camp. Escolta, no és Venezuela, no és per aquest perill, és per tema anímic de la mateixa població granaïna.
1: Sí.
2: Per tema anímic, que quan tu tens una casa plena de grietes, de cruis, que sí, tu tens problemes, que tu tindràs que arreglar que teva, i fas idea i dius, això me costarà 10.000 euros, 15.000 euros. Anímicament tu no estàs per anar a un partit de futbol. I si les estàs aplaçant per tantes de coses, què li costava aplaçar aquest partit? Què li costava tant? Però és futbol, no és futbol, és la Liga. És un negoci que tenen muntat, i els que tenen duros poden aplaçar coses, però els que no en tenen, no tenen. Hi ha una altra cosa que m'apareix vergonyosa, vergonyosa, vergonyosa. Ahir jugava el Ceuta. Ahir jugava el Ceuta. Les Palmes va ser incapaç de donar apoyo en el Ceuta perquè, claro, no volien enfadar en els veïnats marroquís. En Tebas, per vergonya, va sortir ahir a fer unes declaracions que estamos con Ceuta. Ceuta, però des de lejos.
4: Sí.
2: Però ahir pensava, i avui veig que hi ha un article, un diari deportiu que coincideix amb la meva idea, ahir allà tenia que estar el president de la Federació Espanyola, l'entrenador, el seleccionador nacional i la Copa del Món, tenien d'estar allà, ahir, presidint aquell partit del Ceuta i demostrar que Ceuta és espanyol. Però no, és, no és futbol, és la Liga.
4: Sí.
2: I és política.
4: És política.
2: I tenen por de que els marroquís m'ho llevin la final de la Copa del Món des del 2030.
4: Que està llevada.
2: I a mi me'n fot de la final i me'n fot del Mundial si tenc que perdre Ceuta. Se'n pot anar a la merda. La final és Mundial i tot. El més important Ceuta. Però per aquesta gentussa que mos governa en el futbol espanyol, ja no xerren dels governs, però en el futbol espanyol, pues ahí estamos, y ahí vamos. Mm. Dicho esto, Mallorca juga avui.
4: Juga avui, a més, ja mos ho ha dit en José, que ahir va arribar en Buxa, que és el nou fitxatge, que és un atacant, i a més negocia l'arribada d'Alberto Moreno.
2: Jo lo de Buxa, que me sona a Puskas, menys si pot sortir un Puskas, mos sortirà
4: sí,
2: un
4: però
2: jugador,
4: Alberto, ja m'ho aniria bé. Que no, que
2: ja m'ho aniria bé tenir un Puskas.
4: Buxa. Sí. Com si fos un cat, també.
2: I el vares veure, tu, en Busca?
5: No. Sí, ho vau veure,
2: era per veure la impressió que te donava.
5: Mide 1,91 de tio, com en Muriqui, però d'allà.
2: En Muriqui va fer un partidarro, per cert.
5: Del xino.
1: Allà, en el seu país.
2: A Turquia va fer un partidarro, en Asensio. En Asensio, van marcar tots dos.
5: Asensio i Muriqui. I no estem aquí. Jo tinc que dir que si me deixeu.
4: Sí.
5: El tema del Mundial. Jo, si fos la final en Marruecos, jo, tant com Portugal com Espanya, me retiraria.
4: Sí.
5: Diria, mira, feieu el Mundial en Marruecos, a veure com sortís i ja m'ho direu ahir a l'Infantino.
2: Totalment d'acord.
4: Hi ha molta gent que pensa igual que tu.
2: Totalment,
4: que
2: són
4: partidaris de que si finalment la final es juga al Marroc, doncs que Espanya i Portugal s'haurien de sortir d'aquest Mundial.
2: I no és una qüestió, no és una qüestió de que te llevin la final. És la qüestió de que, escolta, què representa el futbol mundial? Espanya? O què representa Marroc en el mundial? El futbol mundial? És que és simplement això. Perquè no és el fet de ser mundial, sinó l'importància que té davant el futbol. Però bueno, jo estic totalment d'acord amb tu. Jo renunciaria a organitzar aquest mundial. Si no crec que l'Infantino sigui president.
5: No.
2: No crec que l'Infantino sigui president. Jo crec que el mes de març la bufetada pot ser grossa. Les eleccions del mes de març. Crec, espero.
5: Hi havia totes les eleccions d'Europa, menys
2: la nostra,
5: i les d'Amèrica Latina.
2: Totes estan contra ells. Totes. Són les poderoses. No, i Àsia, una part d'Àsia també està en contra d'ell.
5: Sí. No ho sabia.
2: Recorda que Jordània, el president de la Federació Jordana, ja va dir públicament que li havia fet un xantatge que no cobrarien la participació en el Mundial si no se plegaven i tal. Una part d'Àsia també està en contra d'ell.
5: Però jo dic, si el Mundial s'anomena el Mundial Ibero.
2: No sé per què et pinta marró.
5: Ibero és Portugal i Espanya.
2: Exacte. Exacte.
5: El Marroc, què té d'Ibero? I amb totes...
2: No, no té res.
1: Bé, però en Sánchez Traccions en Portugal... En
5: sí, sí, sí, sí, però sí, però...
1: Ja, però...
2: Però sí, jo per...
5: Si jo passeu... Con tots els meus respectes als marroquins que venen aquí a treballar, tot això. Però és Ibero el Mundial. No és Ibero-Àfrica. No.
2: Totalment d'acord. No, ni Ibero-Àfrica, Ibero-Marroquí.
5: Ibero-Marroquí.
2: Perquè se'n foten de la resta, els Ibero-Marroquí.
5: Sí,
2: ja,
5: sí, perquè si no, ahí està Ghana, està Camerú...
2: Infantino, Trump i el sàtrapa de Mohamed.
1: Maria, què opina?
5: Sí, perquè està molt callada.
4: Està molt atenta.
6: No, jo estic així escoltant-vos perquè...
5: I és valencià, això.
6: És valencià.
1: És que jo estic valencià.
6: Quan
1: et deia valencià, no.
6: Manteneu en valencià.
4: Perfectament.
6: Jo estic totalment d'acord perquè això no pinta res. Jo des del principi ja no vaig entendre el per què Ibero hi estava ahí... Marroc, no ho entenc. I encara més, ara, després de tot el que ha passat, que me pareix vergonyós del tot. Però bé, això és un tema a part. Jo estic totalment d'acord també en el que estan dient i crec que s'haurien d'haver esperat un poquet en el tema del partido. Per lo més, per un poquet de respecte, perquè les vides humanes són la prioritat i crec que la gent encara no està preparada per a un partit de futbol quan hi ha coses que són més importants. I per la resta, així estem.
5: Ho va dir Lluís García. Les vides humanes són més importants que el partit. Sí.
2: Sí. I s'empatia amb la gent. I s'empatia. Ja. No és que te juguis la vida, ja, perquè et s'empatia. Totes les altres coses dins el cap. Que en aquest moment no és anar a fer un partit de futbol.
5: A València, quan va fer l'Obra de Gana, varen aplaçar tres partits.
2: Però era brutal,
5: vull dir és, si a València aplacen tres partits per la Dana, Granada per el terremot, haurien d'aplaçar aquest partit
6: pel mateix motiu.
2: Jo crec que sí,
5: perquè la gent, és com tu dius, no té ganes d'anar a futbol.
2: Efectivament,
5: això també te dic, i amb molt de respecte als gradins, però això afavoreix a Mallorca,
2: sí,
5: d'una manera afavoreix, sí, perquè a veure menys gent de Granada animant en Mallorca se pot vindre arriba. Exacte. Però les vides humanes són més importants.
2: Jo crec que sí. Però no és futbol, és la Liga.
5: La Liga de Tebas.
2: El que pensam, el que a nosaltres ens agrada, el que pensam en el futbol, en què ens agrada el futbol, doncs poc a poc ho torno a repetir, que ho repeteix 40 vegades cada temporada. El partit de futbol acabarà en siguent a un sofà amb una PlayStation. Ja m'agrada el futbol d'antes, vull recuperar el futbol d'antes, que se fotin al bar on jo me sé, que quedin els bars com bé, que és bon saber bé el futbol en els bars com bé, durant el partit i a l'endemà quan discutia si havia estat penal o no havia estat penal. Això era futbol. A mi el bar, el VOR i el Vórtice me'n foten, a mi no me serveixen de res. A mi que un àrbit estigui pendent d'un pinganillo perquè li digui ara és això, no, me sobra. Jo vull futbol, el futbol d'antes, de sempre, el futbol, insistent, dels bars. Els que veies en el bar amb una cervesa, amb una Coca-Cola i discutint les jugades, i el bar de l'endemà on discuties el que havia passat en aquell partit amb els companys de feina, amb el veïnat, que si havia estat penal, que si no havia estat penal i tal. No, bueno, i ara vas i dius, no, bueno, hi ha que veure com trazaron la línia, perquè si poden evitar... Home, això és fesca de fava, això és beneitura. això és que ser tonto, el senyor Tebas, però si no m'entienden català en el mallorquín, tonto, és un tonto. No sé si no m'entén. Això no és futbol. I se l'han carregat.
1: Sí, però esto, el futbol antes era futbol i ara és política, desgraciadamente.
4: Ja, entonces tampoc hi havia la pausa d'hidratació.
1: També hi era.
5: Però la pausa d'hidratació és ja oficial.
2: Sí.
5: A Espanya, sí, també.
2: No, no, a Espanya encara se pot triar si la
4: Fórmula 1 fa. Jo havia entès que ja a Espanya, la Lliga Espanyola, ja era...
2: Que no, home, pare, ve aquesta penitura, però no se pot triar, tiempo muerto.

0: arriba, per avall, per damunt, per tal, per tant, no sé què. Tu me vols dir a mi que fa... És necessari fer una pausa de datació?
1: 3 minuts, a més, 3 minuts. Potser... Saps què va recaurar?
2: Assegués, però no hi havia aire condicionat,
1: no,
2: clar.
1: No, saps què passa?
2: No tenia prou força.
1: Saps què se va recaurar? Més de 740 milions en publicitat.
2: Clar.
3: Publicitat?
1: No és futbol, és espectacle.
2: Ho volen convertir com a Super Bowl.
1: Aquest és el problema. Quan tu tens un partit de futbol que la mitja part dura 15 minuts, però vamos a hacer lo que sea porque hay Bad Bunny, que és que cantava
2: Bad Bunny.
1: perquè cantava aquest tio. I si som no cantava en Bad Bunny, però cantava nosaltres. Bé, no sé
2: què. Shakira.
1: Aquest, cantava aquest.
2: No, en Bad Bunny va sortir també.
1: 25 minuts, te tenen que fer, tenien previst que fossin 25 minuts. Quan tu tens poses una targeta vermella i te telefones president dels Estats Units i lleves una targeta vermella. No, és futbol, és espectacle, efectivament.
4: Sí, sí, sí.
1: I jo no, jo vull recuperar el futbol. Aquell que varen jugar tots nosaltres, quan que varen jugar, quan pegaven les potades.
4: Quan ja no eres en sang.
1: Mira que t'hi diria una cosa, quan només hi havia canvis de jugadors, quan hi havia una lesió, jo jugava, només hi havia canvi quan hi havia un jugador lesionat. Sí. Si no, tu jugaves 90 minuts. Aquesta era això, no? Aquesta era el
0: futbol. Tu vols veure futbol de davant?
1: On?
0: Jo te convido a que vinguis a València un diumenge a veure a mi i a tots els jugadors. No sortis de camp si no estàs fatigat, xorreant o con un genoll fora de cama.
1: Sí.
0: Jo te convido.
1: Ahí
0: aire condicionat i tot, en Fantino te da això.
1: Jo m'ho van obrir tot aquí, tot el muscle, no? Me van fotre una ferida així de grossa. I et diré una cosa, i era el tio de la meva dona. Bé, el tio de la meva lota, llavors, que després va ser la meva dona, va ser aquell que m'ha fotut una entrada, se me'n va d'un mig de cama, i seguia jugant. Ja, hombre, jo no vull això tampoc, però no aquestes d'això, no és que no podem jugar perquè el césped tiene 6 milímetros, y entonces yo con 6 milímetros no puedo jugar porque no, es que hay que revisar porque yo creo que el balón ha entrado y por esto le ponemos un chip al balón para abonar de la merda y jugar al fútbol. Y deixeu-vos d'històries.
2: Per acabar, pronòstic per al partit d'avui vespre.
1: 0-3.
3: Jo pense que 1-0.
1: 1-0?
2: A favor del Mallorca.
3: A favor del Mallorca.
2: Vale.
3: Del Mallorca.
0: No, perquè si no te tiramos d'aquí a pedrada. No.
1: Sí, que susto. Sí, aquí s'havia romput una relació, ara de repente.
4: 0-1.
1: Tu has dit
3: 1-0.
1: Sí, 0-1.
3: M'he enganyat.
2: 0-1, perquè jo vaig jugar a casa de Granada.
4: Jo, per a mi, seria...
1: 0-6, però no, 2-6 plus.
4: 0-6. Per la bendició del bord de balla, això, de bord de balla.
1: Sí, comença per bé, bisbe.
4: Sí, és el mateix, balla, bisbe, el mateix. O Sánchez, tot el mateix.
1: Sánchez és en Pesce.
4: Ah, és en Pesce, Sánchez.
1: Sí.
2: José?
0: 1-2.
2: 1-2.
0: I te dic, jugo a l'Ajador, si vols.
2: A veure.
0: Un altre de en Torres. I
4: Colombo. I un de Colombo.
1: Un de Bumbo.
0: De Carton Banks.
3: Jo penso que a lo millor Fuentes pot ser si tu avui...
0: S'estrenarà,
3: sí.
0: Sí, perquè no.
3: Com Ferran, que fins a l'últim minut no va fer res.
0: A Ferran Torres.
3: Però ahí està.
0: Vull llençar un missatge perquè això... Mafeo, si m'estàs escoltant, estic molt proper de tu, perquè jo estic aquí de vacances, jo me'n vaig, i m'estalla, està a 400 metres

0: de Sant Mau a casa, ten cuidado. Ten cuidado porque eres más Judas que Judas Iscariote, ¿eh? Que te fuiste a Olympiacos, no se clasificó para Champions y dijiste, ¡ah! Le ha tocado al Valencia porque le ha tocado al Valencia. Si no se hubiese ido al Atlético o a cualquier otro que hubiese pujado por él.
1: ¿Y anemabole? ¿Pero en Valencia?
0: No, es más feo, no me lleves a ver el Valencia porque es más feo se llevar un pedrazo, te lo juro, ¿eh?
1: Anemabole.
0: Más feo.
2: Cuidado. Siempre se puede hacer una crema. Siempre se puede hacer una crema.
3: Segis, claro. Para acabar, pronòstic.
2: Jo t'he dit 2-3-0-3. El gol m'és ben igual. A mi quan se'ls marques entrenador, tant me dona, o és bar, però 0-3.
3: Doncs ho deixem aquí, ho sabrem demà, a veure que, bueno, demà no, avui vespre mateix, sí. Per als que estiguin desperts. Maria José, gràcies per estar amb nosaltres. Molta sort amb aquest projecte. I amb Miquel Barrera, en Segis, també gràcies. Miquel, fins la setmana que ve, si tot va bé. Sí, no, i en Segis d'aquí uns instants per xerrar d'altres qüestions, altres temes en els temps de tertúlia.
2: Tengo cargadito.
4: Has de pegar fort.
3: Sí, com sempre, com sempre. Ara arriben les notícies. Fins ara.

0: Obrim el nostre temps de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Segueixen nosaltres en Segis. Gràcies per estar amb nosaltres. I anem ara pues, analitzar un poquet actualitat política. Per abans, volies sí. donar una enhorabona, una felicitació, en concret a la policia local de Bunyola, no?
1: Pues sí, pues sempre que peguen guiltades i qualque vegada pues està bé felicitar qualcú. I té com la història. La setmana passada vaig anar a Bunyola per un tema familiar, el puesto de parking, l'aparcament de mobilitat reduïda està ocupat, me vaig aturar un moment amb carga i descàrrega, que hi ha un decret nacional que diu que se permetrà aparcar o aturar-se, estacionar-se el tiempo suficiente para bajar, pero siempre se da a desarrollar mediante ordenanza municipal de circulación. Bueno, tal. Me vaig aturar allà un segon per recollir el meu nets i va venir una policia local, va dir, escolta, que no se pot aparcar. No, li vaig explicar, bé, no se preocupi, faltaria bé, molt amable. Però vaig aprofitar per dir-li, escolti, mem, el decret diu això, tal i qual, però puc aparcar aquí, llavors, a Bunyola, per Sabrero, tal. Ah, doncs pues mira, no ho sé en aquest moment i tal i qual. Bé, vam estar xerrant una estona de les dificultats a vegades d'aparcar en el puesto de carga de mobilitat reduïda sí. o la mala utilització que fa la gent
0: d'aquest parquet.
1: I em me diu, me va sorprendre, me diu, si me deixes el seu telèfon ho averiguaré i el telefonaré. Vale, pues muy bien. Quina és la meva sorpresa que és migdia? Bueno, jo diré abans que aquesta declaració la tinc demanada a l'Ajuntament de Palma, que me diguin quant de temps se pot aturar un vehicle, carga i descarga, segons l'ordenança municipal, fa més d'un any, i encara espero una contesta per part dels polítics de Palma, de l'Ajuntament de Palma. Bueno, doncs quina és la meva sorpresa, que a l'hora de migdia, un poc antes de l'hora d'anar, me sona el telèfon, i em diu, perdona, són la policia local que he xerrat avui de matí amb vostè, ai sí, però tal. I me va explicar el tema, que ells encara no tenen, s'està fent ara, no estan desenvolupant, s'està desenvolupant l'ordenança de circulació municipal, per tant, en aquest moment ells es regeixen 100% nacional, en el qual no se pot aturar, però bueno, que s'hi pot tenir en compte i tal i qual. I a més, li he averiguat que a Palma sí que se pot aparcar segons la seva ordenança municipal. Si vol que li averigui quin temps està tal, m'ho digui i jo telefonaré i dic, no, però ho ha fet vostre per aquesta feina. Per tant, jo crec que és de justícia donar la norma a l'Ajuntament de Bunyola i concretament a la policia local de Bunyola per aquesta forma tan humana d'actuar. M'apareix increïble a un moment que vivim tan impersonal i de la zona, pues que una policia local de Bunyola tingui aquest trato amb un ciutadà que només no és ciutadà del seu municipi. El qual m'apareix xapó, i crec que és digne de comptar i de felicitar per aquesta gestió tant de l'Ajuntament en si, però més concretament a la policia local de Bunyola. Per tant, enhorabona i enhorabona sobretot en aquesta gent de la policia local.
0: Doncs bé, segons l'ordenança municipal de circulació de Palma, el temps màxim permès per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega és de 30 minuts.
1: Efectivament, però sé que hi ha hagut modificacions i no he aconseguit que m'aclaresquin quines modificacions s'han fetes. No m'ho han aclarit, però bueno, estic a l'espera. Jo espero que a lo millor a la pròxima legislatura hi hagi qualcú competent i ho pugui aclarir, però en ello estamos, trabajamos en ello.
0: Pues enhorabona per aquesta feina de la policia local de Bunyola, l'Ajuntament, que està capdavant a Marian Serralta, la batlessa. I bueno, anem amb altres qüestions. En Sánchez segueix de vacances encara o ja van donant la mareta?
1: El se van endur, no sé si en protocol sanitari o no protocol sanitari, però va sortir d'amagat d'allà, de la mareta, i i va volar cap a Torrejón, i de Torrejón va agafar Super Puma i se'n va anar a Moncloa.
0: O sigui que de Torrejón a Moncloa empra transport aeri. Hombre, no pot anar amb un cotxe, un turisme normal i corrent.
1: No, Trump Sánchez no pot fer això, no pot fer això. Tu imagina't si tropitja en terra, si no pot tropitjar en terra. Com et tropitja en terra? Te contaré una anècdota de quan va venir l'emperador del Japó. Quan va venir l'emperador del Japó, mira si fa anys. Ell no està acostumat, per exemple, a que la gent se li atracàs o que la gent li fes això. No? Ni siquiera allà l'emperador està acostumat a firmar en públic. Li duen els documents se'n van i ella les afirma tot sol, tot el que té que firmar, o en aquell moment encara se feia. Bueno, me contava un regidor que ja és mort, me contava que era massa, bé, concretament poden dir, no, en Joan Boussà, que va ser el que va organitzar tot aquell viatge, i va triomfar en aquell viatge. Pues claro, aquest home el van endur passejar per Palma en Calesa, l'ambaixada de Calesa.
0: Sí.
1: I un moment donat li van volia baixar, però tenia que tropitjar en terra. I ho va fer. Anava acompanyat pel rei, espanyol d'Espanya.
0: Joan Carles I.
1: El rei, efectivament, el rei. I el va fer baixar, i baja aquí i tal això. De la mateixa manera que també són diverses, hi havia moltes d'anècdotes, però que me'n record que contava ell, que quan varen enfilar de la plaça de Sant Francesc cap a Santa Eulàlia, anaven a la calessa aquesta, no? Qualcú va obrir una persiana per veure què passava, i això va fer un pam quan va obrir la persiana, que peguen contra la paret, i diu que varen començar a sortir pistoles mirant per tot perquè se pensava que hi havia un tir, però bueno, va arribar això. I a cap, en la darrera, que és que arriben a la seu, entren a una sala allà i el fan firmar en el llibre d'honor de visitants de la seu. I me contava, en Joan sempre contava, diu que aquell home monet, perquè no era massa alt, se va seure amb aquelles cadires de cuir monetat, i els peus no l'arribaven en terra, siquiera. Però bueno, hi tenia que firmar, i no firmava fins que el rei nostre li va anar i li va dir firma ja. I aquell home li va explicar que ell no firmava mai, i va dir, escolta, aquí són benitures, agafes la ploma i firma, perquè si no, no m'on anirem d'aquí de dins, perquè aquí no sortirà ningú. I va firmar en el llibre. Per tant, en Sánchez pues és d'aquest que no vol tropitjar en terra. Ell no va treballar en terra, per tant, superpuma. Uh-huh. Superpuma, que el dugui a Moncloa. Uh-huh. A Moncloa.
0: I mentrestant continua la crisi a Ceuta.
1: Ja no hi ha crisi? Ja han enviat en Torres que ho arregli?
0: Ja està, però ja és oficial ja? Ja ha sortit publicat en Esboe?
1: És igual, però és que en Torres no necessita que li publiquin res. En Torres és un superhombre. En Torres negociava mascaretes en Aldama i era president de la comunitat autònoma i tot això, no, super Torres. Uh-huh. No hi ha cap problema ni on, tots són bulos, tots és un tema de la fachosfera i dels fascistes, tot és un tema d'això, no? I no hi ha hagut una invasió de marroquís, ha hagut una invasió de fascistes i d'això, no hi ha cap problema.
0: Sí, no, si al final s'ocupa serà dels seus ties. Sí. I del president de Ceuta.
1: Sí. I alerta, que no sigui també culpa d'en Trump i en Netanyahu. No sigui culpa d'ells, també, sí. La qüestió és, la culpa és de tothom, menys d'aquesta panda de sacs de fruita que estan a Moncloa.
0: No, te deia allò del president de Ceuta, perquè el president d'aquesta ciutat autònoma espanyola doncs diu que bastaria si Rabat sapigués que no es dubta Ceuta és Espanya, de reunió a reunió, i aclamat inclús per els qui no el voten, Viva segueix sense comprendre el que fa el govern. Diu, això explotarà. Són 20 quilòmetres quadrats, això es controla en hores i du quasi 4 setmanes sense control. És al·lucinant, de veritat, no entenc res. Europa també s'ha de moure, ha d'haver una política migratòria comú, aquí mos donaria molt d'aire. Ha estat alguna de les manifestacions que ha fet el president.
1: No pots esperar. Segur, no faran res. No faran res. No farà res en Sánchez, perquè té les mans formades en Marroc, i Europa mirarà cap a una altra banda, com fa sempre. Europa només és valenta quan és qüestions de beneitures seves. Però s'ha baixat els calçons en Marroc, sempre, en el nord d'Àfrica, s'ha baixat els calçons amb en Putin i s'ha baixat els calçons amb en Trump, sempre. Som una Europa, som un grup, ja no sé ni com definir-ho, però bueno, som un grup de països decadents absolutament.
0: Sí, absolutament que, decadents. Ja és que no pintam res,
1: no.
0: És insignificant.
1: Efectivament. La decadència europea i sobretot, des de que se va muntar la Comunitat Econòmica Europea,
0: a lo que t'anava a dir,
1: que no Unió Europea, dic Comunitat Econòmica, perquè no m'ha acabat per ser. No m'ha acabat per ser mai una Unió Europea. No és veritat que passo de fer una Constitució única. Som una Comunitat Econòmica Europea, a la qual uns som més comunitaris que altres. Va anar molt bé en el principi quan repartien duros, quan se va començar a ampliar, se van deixar de repartir duros, recaudar sí que recauden dels països, entre cometes, més rics, que se mengen tots els països, entre cometes, més pobres, i després se dediquen a gastar dobbers amb estupideses com els 100 milions que se gasten anuals en el Parlament Europeu. Per què vull tenir 500 o 400 o 600 diputats europeus? Escolta, 5 representants o 10 representants per país farien el mateix. I que a més fossin diputats del país que nomenats per estar a Europa i no faria falta mantenir aquest organigrama. És la Unió Europea, és un muntatge, com és la ONU, com és la UNESCO, com és UNICEF, com és totes aquestes coses, la Organització Mundial del Treball, la Generalitat, són puestos per gastar duros a mansalva
0: i postureu
1: i cementerio d'elefantes per col·locar amiguetes. I és això, és punto pelota.
0: Sí, en el cas de la Comunitat Europea, al manco aquí a Espanya, sempre hi ha hagut aquell comentari, aquesta sensació, diu, sí, per què serveix?
1: Per res, no? per res.
0: Fins i tot quan hi ha les eleccions europees, la participació aquí a Espanya és mínima.
1: Claro, serveix perquè hi ha un tribunal europeu on te diuen que un intent de cop d'estat a Espanya, pues no passa nada. Pues no passa nada. Que tal. Que una amnistia que s'inventa a Espanya per perdonar en aquest que han pegat un cop d'estat, pues, bueno, pues esto está bien, es legal, así no pasa nada. Es para llevar paz en España. Yo por eso no necesito Unión Europea. Jo no, perquè la Unió Europea no tindria per què tenir un tribunal que valori decisions jurídiques d'un país, soberanes, d'un país damunt el seu codi civil i el seu codi penal, quan no han estat capaços de tenir, repeteixo, no han estat capaços de tenir una constitució pròpia. El dia que tinguem una Constitució Europea pròpia que abargui a tots els països de la Unió Europea, entonces tindrà sentit de que fins i tot hi hagi un tribunal que jutgi. Però mentrestant, que ha de venir a opinar damunt decisions soberanes del meu país, de la justícia del meu país. Per què un tribunal europeu ha de mandar la plana en el Tribunal Suprem d'Espanya? Menys si s'atrevirà a mandar la plana en el Tribunal Suprem d'Alemanya, de França o de Bèlgica i tot. Però clar, com a Espanya som un vindundis en tot avui en dia, doncs pues, mos pinten la cara i nosaltres mos donem per contents.
0: Sí, Espanya és la marioneta.
1: Té,
0: no només, i no només d'Europa, sinó de tot el
1: del
0: món.
1: Del món. Per tant, jo, en Vives, amb tots els meus respectes, pues, pot esperar assegut. Si vol l'apollo d'Europa, pot esperar assegut. Pot esperar assegut perquè no el tindrà. Està en Marroc, està enmig, està en Trump enmig, i està el sac de fruites de Moncloa per mig, que és una forma de castigar-lo. És una forma de castigar-lo. És una forma de que perdi vots a Espanya tot això que està passant a Ceuta, per tant, mil sobre ojeda o juelas per a quitar-se-lo d'encima a la Unió Europea. Ja te dic, mal assumpte. Però mentrestant tenim ja tornat a la mareta, que és important. Ara posarà en pràctica tot el que ha maquinat
0: durant
1: aquests 40 dies. Ha estat de quarantena. Ha estat de quarantena. Ara m'hi ha de tu el que pot parir. El que pot haver parit. Pot ser quarantena. Però bueno...
0: I per altra banda, Segis, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i a més portaveu del govern, el Massaiz, ha acusat en el president del PP, en Alberto Núñez Feijóo, de generar angústia i por en demanar el confinament a Ceuta per risc sanitari davant les malalties infectocontagioses com la sarna o la tuberculosi que s'han detectat després de l'entrada de més de 70.000 migrants il·legals a finals de juliol.
1: Sí, perquè jo t'he dit que això ho fan els fascistes. Són un fascistes tot. Allà, si hi ha sarna, pues no passa nada. Si hi ha tuberculosi, pues no passa nada.
0: Per això no ho diuen. Diu perquè s'ha reunit amb el col·legi de metges de Ceuta i li han transmès aquest missatge.
1: Però són fets consumats. El que diuen Feijóo són fets consumats. Hi ha sarna, hi ha tuberculosis.
0: És que hi ha proves evidents.
1: Afegim, hi ha violacions.
0: Sí.
1: Hi ha violacions. Les escoles estan destruïdes, les escoles que han acollit...
0: Estan ocupades per aquesta gent i estan en desperfectes. A 15 dies de començar el curs escolar.
1: Però tot això resulta que és en Feijóo que vol desestabilitzar el país. No és que ells diguin mentides, no és que siguin falsedat. L'altre dia recordava les mentides. I d'en Pedro Sánchez encara hi ha gent que el defensa, com tota aquesta tropa que l'acompanya cada dia en el seu Consell de Govern. En Pedro Sánchez ens va contar, la primera mentida que coneixem així és que anava amb un peu jot. En el seu pitjor, que sortia, que va resultar que no era el seu pitjor, que no era seu, que era d'aquest que està ara imputat. Va contar que va guanyar unes eleccions, quan tot sol sap com van haver les eleccions internes.
0: Que al final, perdona, tornant a lo del pitjor, no era un pitjor.
1: Però després va ser un Mercedes. Només va fer dos viatges en el pitjor, claro. Però ni era seu. Després va manipular unes eleccions internes. Però vos en recordeu de que quan va haver el Covid mos va prometre que hauria una vacuna espanyola.
0: No s'ha tornat a...
1: Que ja estava al caer.
0: Sí.
1: Que ja estava al caer perquè AstraZeneca, la Xina, tal, totes aquestes eren dolentes i estava al caer. Saps com està la vacuna espanyola? De fa una setmana. Encara no s'han començat les proves amb humans.
0: Quan semblava que estava donat per fet.
1: Amb un any la tenien que tenir. I a més, si te'n recordes, deia que no seria ni injectable.
0: Sí.
1: I tal.
0: Sí, seria una com una espècie d'esprai.
1: A dia d'avui, a dia d'avui no s'han començat les proves amb humans. O sigui, si tenien que esperar la vacuna d'Espanya, de Pedro Sánchez, que ja la tenia feta, imagina't tu. O sigui, mentida, mentides, mentides i més mentides. I quan han acabat en sa, bueno, han acabat en sa mentida, seguiran en les seves mentides, però han trobat una altra forma de solucionar les crisis. Diguem, bulo, faixa, fascista, faixa esfera, que eres antipatriota, que crees...
0: I cuidado, que si los míos me critican, hi haurà
1: a la calle,
0: expedient i fora.
1: Faltaria més.
0: I sanció econòmica, més a més.
1: No accepten la més mínima crítica.
0: La seva democràcia.
1: A mi el que me fa més gràcia és això. Davant fets consumats. Davant fets consumats com que hi ha brots de sarna, com que hi ha brots de tuberculosi, com que els guàrdies civils dormen en les condicions que dormen, tirats 6 i 8 a una habitació en cabastro, amb un sol banyo. Mentre que els immigrants, que m'apareix molt bé, o sigui, no critic això, disposen banyos d'aquest portàtil, és un
0: fotimer. Dutxes.
1: Que m'apareix molt bé. El que no m'apareix bé, les guàrdies civils. Que els guàrdies civils tenen que adelantar de tot el mes les dietes perquè no les paguen. Que no arriben mitjans suficients allà. Quan ell tenia una patrullera a la mareta que vigilava que no el molestàssim, el diot sol. Quan tenim casos de nines violades, acreditats, són bulos.
0: No, són els mateixos jutges que hi ha el tribunal de Ceuta que ho acredita.
1: Quan tenim bregues enguinavetades i engarrots, entre ells mateixos, acreditat. Quan hi ha robos a comerços i pel carrer i tot i tot, acreditat. Quan tenim les escoles que dia 10 han de començar i encara que algunes han estat ocupades i estan mitges destrossades, unes altres que han acollit a les nines i l'ot, tal i qual, allà estan, no estan en condicions, no perquè les hagin rompudes, però no estan en condicions, s'han de fer nets, s'han de desinfectar, fixa't, si hi ha brot de sarna i tuberculosi, tu has de donar nins de 3 anys o 4 anys, tot això s'ha de desinfectar, s'ha de preparar, tal i qual, doncs no, segueixen allà perquè no s'ha donat solució a tal. Acreditat.
0: Sí, acreditat.
1: No és un invent. Quan tens acreditat que han entrat 70.000 persones, que volen dir menys, que siguin menys, varen despedir a una comunicadora de Moncloa, sí, perquè va donar una xifra de 49.000.
0: Això va ser dia 30 de juliol, el dia següent la van cessar del seu personal.
1: Perquè havia dit 49.000, encara s'havia quedat curta de 20.000, però bueno. Acreditat. Quan tenim que comptar el primer ministre marroquí dient que Ceuta i Melilla són marroquís i les recuperaran.
0: Recuperar? Si Marroc es va crear
1: després
0: de Ceuta i Melilla.
1: És igual, però...
0: Segles després.
1: El sàtrapa de Marroc és tan mentider com el sàtrapa que tenim a Espanya. O sigui, que no s'hagin. Bueno, tenim que comptar això. Acreditat. Perquè no, això... Quan el govern i els mitjans de comunicació marroquís diuen que tenim sequestrats a les nines i en els menors. Acreditat. Pues tot això que està acreditat per la ministra és en Feijó, que crea alarmismo, que pone palos en las ruedas, que no aporta nada i molesta. És que en Feijó no té que aportar res. És que té que aportar el govern. És que té que aportar el que governa. Si a mi m'hi diguessin, no, és que mos hem d'anar en el Congrés dels Diputats, hem de muntar un gran pleno, se necessita un gran pacte de tots els partits per fer equis, per fer-nos forts i impedir que mos torni a passar una cosa d'aquestes, i el PP digués que no, jo diria, que el PP no aporta. Però és que en aquest moment el PP no pot aportar res.
0: Que no està en el govern. No està en el govern. L'únic que pot aportar és proposar idees.
1: Sí, però és que això no li agrada.
0: No, perquè diuen que no són idees,
1: això
0: que no són propostes.
1: Alarmisme. Això és que hi ha alarmisme. Pues entonces, què és el que vala? Una posició callada.
0: I més alarmisme des que hi ha Ceuta, que la gent no vol sortir de casa seva per por, i sobretot les dones.
1: Efectivament.
0: Que he vist infinitat d'imatges i està acreditat.
1: Efectivament.
0: De dones, sobretot histèriques, dient, és que no puedo sacar ni a passear a la perra.
1: Efectivament.
0: Perquè tot d'una me venen a increpar i me venen a molestar i me venen a dir de tot.
1: Així és.
0: Igual que l'altre dia, un programa de televisió, en Cintora, saps qui és, no? Jesús Cintora.
1: Hombre.
0: I el dissabte vespre va sortir una periodista dient que les violacions que s'estan produint en Ceuta a les niñas marroquíes estan hechas per espanyoles.
1: Ah, són espanyoles que violen.
0: Són els espanyols que han violat en aquestes nines.
1: Bueno, m'és igual. Bueno, no m'és igual, pobres nines, per l'amor de Déu. Però les han violades, és que és fetes, les han violades. Sí, molt bé. Aquestes nines on tenien que estar? Son pare i sa mare? Sí. Però tot és que m'estàs contant. A mi tant m'adona. Tant m'adona qui les ha violades. No tant m'adona que les violen o les violen, per l'amor de Déu. M'apareix terrible, si és cert, que són espanyols que ho han fet, que no m'ho crec.
0: No, és que després van sortir a xarxes crítiques dient, no, és que està acreditat, igual que està acreditat les denúncies,
1: exacte,
0: que són els propis compatriotes, els mateixos que van entrar amb elles a territori espanyol.
1: Efectivament. Però bueno.
0: Igual que després va sortir un altre periodista dient que havia anat un cap de setmana a Ceuta i que deia que no es para tanto, que yo la vi muy bien Ceuta, que no había nadie por la calle.
1: Una persona,
0: una ceutí, li deia, però que sinvergüenza eres, li va dir en tota sa cara, diu, ¿cómo es posible que me digas esto, si, lo que estamos viviendo aquí? I es presentador de debate, li deia, si ara mateix estàs veient les imatges en directe de lo que hi ha a Ceuta, com pots dir això?
1: Bueno, perquè tenen...
0: Perquè estan sota, bajo nómina.
1: Han de vendre un relato, claro. Han de vendre un relato i estan pagat. Estem en els millors dels casos...
0: Però la gent intel·ligent no se creu ja que és relato.
1: Claro, però estem en els millors dels casos, en els millors dels casos. Abans, unes eleccions d'aquí 9 mesos, en els millors dels casos...
0: Si no declara qualque estat d'alarma per qualsevol cosa.
1: Efectivament, dic en els millors dels casos. Jo som dels que he pensat que serien antes de les autonòmiques i locals.
0: Pots febrer i març, no?
1: Jo crec que sí. Tinc aquesta idea, però bueno, en el millor o en el pitjor dels casos, estem davant d'unes eleccions de 9 mesos i han de construir un relato. Ells, i el seu relato és que buenos somos, que bien lo hacemos, i en Feijo no aporta nada. Tu fixa't un detall. Ja han deixat de costat a la Pascal. No xerren, fa un mes que no xerren a la Pascal per res. Ara s'han fixat un objectiu clar, que és Feijo. Els números no li donen, i entonces hay que arribar a Feijo en aquest moment. I tot és cap a ell. Tot és cap a ell.
0: Perquè Feijo, durant tota aquesta crisi de Ceuta, ha estat protagonista perquè ha estat també, a part de ser líder de l'oposició, ha estat el qui més ha anat a Ceuta i s'ha reunit amb metges, en cossos de seguretat,
1: efectivament,
0: jutges, etc.
1: Efectivament.
0: Igual que el president andalús, que també està per Ceuta
1: aquest
0: cap
1: de que té que fer.
0: Aquest dia.
1: Ha fet el que té que fer. Ara hi ha que estar en Ceuta. En aquest moment hi ha que estar en Ceuta. Ells no ho entenen així.
0: I una data, una curiositat. El president Sánchez, sabem, va estar a Ceuta.
1: El primer dia.
0: De tots aquests 40 dies de vacances, 180 minuts se'ls ha dedicat a visitar Ceuta.
1: Tants.
0: 3 hores.
1: Tant de minuts. I tropitgeu-la, menys. Molt menys. Tropitgeu-la, molt menys. Com tots els seus ministres. Cotxe oficial a la porta d'allà on anaven i pujar les escales. res més.
0: No visitar la ciutat de Compostela.
1: No, hombre, no, hombre, no, hombre.
0: S'única, sí, no. Na Robles va ser l'única... Sí, ja. Yeah.
1: Na Robles...
0: Però bueno,
1: bueno,
0: ja és l'única que la pàjara, gent, la pàjara, sí, que se li va apropar, sí, i sol. Vale. Bueno, bé.
1: Si no estigui muntat, si no estigui muntat i tot. Però bueno, la pàjara, però la resta, res, hombre, no fos cosa de que vessin la realitat. No fos cosa que per ser palpassin la realitat. Tenc que veure allò les vegades que anirà amb Víctor Torres a recórrer Ceuta. Perquè, clar, si tu te demanen coordinador d'aquesta crisi, no de l'estat aquest d'emergència i tal que se demanava, no. Coordinador de crisi i tal, qual, que no té... No pinta res, eh? Que poques paraules no pinta res, però bueno, lo normal és que protegis la ciutat
0: que, i coneguis... Que visiti, xerxen la gent d'allà...
1: I coneguis la realitat de primera mà. Claro. O almenys me van ensenyar a mi això, què fer quan estàs a política.
0: I no dir...
1: Coneixer de primera mà quin era el problema.
0: I no dir... En el president de Ceuta vente pa, pa Madrid per a reunir-nos i hablar del tema.
1: Efectivament. No. Jo vaig patir, vaig tenir mestres... sobretot des de darrers anys, la política ja me'n remunta al principi, però vaig tenir mestres com, mira què te diré, com de Catalina Siré, com en Joan Fageda, a Palma, no? A Palma, però, i fins i tot com d'Aina Calvo. Gent que tropitjava el carrer, que coneixien la realitat, que passejaven. Jo he anat a Catalina Siré, he anat des del Cort a la plaça de l'Olivar, perquè teníem que anar una cosa allà, i està més d'una hora i mitja per arribar, perquè tothom l'aturava i amb tothom xerrava. Coneixia quins eren els problemes dels ciutadans de Palma. Na Carme, d'això, na Aina Calvo Mocosta, que també era així, i en Fageda era el mateix.
0: Sí, diria... En Fageda sempre s'ha dit que anava amb la llibreta en sa mà i anava, sí, apuntant tot el que veia que estava malament i xerrant amb sa gent.
1: Efectivament. Bueno, tenia personatges històrics, en els quals encara conservo una bona amistat, que és els que rebien les notícies d'això d'en Fageda. Aquí hi ha això i aquí hi ha això. I mobilitat o urbanisme, això... Això que arreglen els carrers i tal i qual,
0: sí, infraestructures,
1: manteniment, sí. Se posaven a treballar minuto cero. Bueno, això eren polítics de veres. Això eren polítics de veres. El que ara, pues, no és així. I aquests, pues, és el mateix. Aquest no atropella. I en Víctor Torres, que en Víctor Torres, per de formació, ho tindria que fer, estar president de la comunitat autònoma, ho tindria que fer. Ni això serà capaç de fer. Tindrem que veure quantes vegades tropitjarà, potetjarà Ceuta. Que és com se fa. Que és com veus els problemes.
0: Fem una aturada i després xerrarem d'un ministre en concret. Radio Balear.
2: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías. En cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
5: Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, la colcada, els cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats infantils, humor i molt més. Del 2 al 25 d'agost, Ferreries s'omple de vida amb les festes de Sant Bartomeu 2026, una festa per compartir, retrobar-nos i continuar fent poble. Molt bon Sant Bartomeu, Ajuntament de Ferreries.
6: Esbrollador.
7: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
6: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
7: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Darrers minuts d'aquest temps de tertúlia. Com dèiem, Sergis, anem a xerrar d'un ministre, el ministre de Transports i Mobilitat, Òscar Puente, que ha deixat oberta la porta a presentar-se per substituir en el secretari general del PSOE, és a dir, en Pedro Sánchez, quan arribi el moment de la successió, que en el seu judici, segons ell pensa, es produirà dins de 4 o 5 anys, és a dir, després de la propera legislatura. Encara que diu que no es veu com a perfil més propici per al lloc, no se descarta i considera que en determinades circumstàncies el partit pot mirar cap a ell, segons s'ha indicat a una entrevista a Europa Press. Ell diu, jo no sóc el perfil, però sí, jo quiero crec, serlo.
1: Jo crec... Però una vegada estic d'acord amb ell. Ell no se vol, jo tampoc no el veig.
0: Sí, però ho diu en sa boca petita.
1: Sí, bueno, mira.
0: Perquè en sus adentro diu, vete ya Sánchez y quiero ser yo.
1: Ets la constatació, si fos així, ets la constatació de que si les coses poden ir mal, iran mal. O sea,

0: A uno y se película a dos del planeta de los simios.
1: Sí.
0: A lo millor succeeix és això, que les monedes ens comencen a governar. ¿Quién dice que no? Bueno, cabe dentro de la possibilitat cinematogràfica.
1: Hi ha monedes que són intel·ligents.
0: No sé si cas.
1: Però s'ho dic que ja són intel·ligents.
0: No, sí, no, no, no,
1: i tenen un poc de seny.
0: No, no, no, no, no és escàs, no és escàs. Jo crec que declaracions com ella, com aquestes, ja se descalifiquen per elles mateixes. O sigui, si això és el milloret que té el Partit Socialista Obrer Espanyol, si això és el millor que té el Partit Socialista Obrer Espanyol,
1: és que ara si, pensant en fred, qui podria substituir en Pedro Sánchez a la secretaria general? Quin candidat o candidata?
0: Una cosa clara,
1: amb seny,
0: és un problema d'ells,
1: amb dosis de front,
0: claro, és un problema d'ells,
1: sí, no, però bueno,
0: és un problema d'ells, cert que bo,
1: però també, però, clar, després afecta tot el que és després, simpatitzants i militants.
0: Sí, però després d'en Sánchez, en el moment que se vagi en Sánchez, o que el treguin en Sánchez, va ser tierra quemada. No quedarà res. I jo no crec que hi hagi ningú, ni siquiera dins el Comitè Federal, que l'han fet a imagen de Sánchez, que vulguin tornar a fer l'experiment d'un Sánchez. Tindran que rompre completament amb aquesta imatge.
1: Una renovació total del partit.
0: Hombre.
1: Perquè ara mateix el Partit Socialista està irreconeixible.
0: I en Puente no és la imatge, no és la imatge per a romper con el sanchismo. No és la imatge per a romper con el sanchismo. No. Però bueno, ell té el seu electorat.
1: Seguidors.
0: Sí, ell està aquí
1: xerrant en forma de xarxa social, té els seus followers.
0: Efectivament, ell té aquí i està Freddy Mas Cotarro i que bueno Sánchez, que guapo, que alto, que rubio, que moreno, ara que ha vuelto de vacaciones i que grandes somos, i si hace falta jo seguiré. Han recordat del que li va passar a María José Montero. María José Montero també va dir que ella estava dispuesta a ofrecerse y pasar a ser la mujer mucho más poderosa de lo que ella era, porque ella era la Catalina la Grande, pues era la Catalina.
1: Clar, és que ella ja es veia com a nova secretària general aquells cinc dies de reflexió.
0: Efectivament. I passar a ser de Catalina la Grande a la Catalina muy grande. Muy, muy grande. I mira com ha acabat. Pues alerta amb aquesta. Aquesta, perquè els sàtrapes aquests, com en Sánchez, no permeten que ningú faci aquest discurs, salvo que li hagi dit ell, di esto. Però si li ha sortit d'ell mateix, si li ha sortit d'ell mateix, ojo, ojo, ojo, ja s'ha descartat com a perdre's l'alcaldia de Valladolid, ja dic que no. Hombre, no te diré, si tu aspires a ser secretari general del partit, no te descartes per ser
1: presentar-se
0: a qualque, no te descartes però per ser president, o sigui, o balla de Valladolid, de tornar-te a presentar a Valladolid, no te descartes per això, perquè que menys que someter-te a un sufragi electoral i que te votin i tal. O tant, pura Navidad, fum, fum, fum.
1: Segis, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la propera, que tinguis molt bona setmana. I a vostès els esperam demà a partir de les 11 amb una nova edició del matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Ara arriben les notícies.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Orest Amoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
2: Que ha robat el meu amor.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

que vaig conèixer que té de Marsella. La dona que viu en mi des que vaig fer